Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3 Ripollet Ràdio. No.

0: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules.
1: Manuel! Manuel!

0: El 91.3, només clàssics contemporanis.
1: Ven pa acá, nena. Tráeme tus huesos.

0: Ràdio.
1: Clàssics contemporanis.
0: Cançons que volen parlar.
2: Esteu escoltant Clàssics contemporanis.

0: A Ripollet Ràdio tenim la millor música.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
2: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules.
1: Que insensuable.